0: no?
1: Sí, van però de bueno, gira.
0: La panorama està per si per València, demà o després, demà, buscarem on, que ja ho tinc preapuntat.
1: Saps que no he vist mai a la panorama? He vist molts vídeos i tinc uns amics que van sempre allà on va i me pareix espectacular el que fan, però no l'he vista mai en directe, tu.
0: Jo en turís, és curiós.
1: Tu sí, val una Alejandro, pasta, diuen, bueno. Alejandro sí, diu que està molt xula, no, però val una pasta, home, claro, claro.
0: Una pasta, claro.
1: L'espliegue que porten de ballarins, de muntatge, de... Sí, sí.
0: Bueno, al final mola que no se preguen les orquestes en els pobles, també és no, veritat. No. Perquè pots ficar després de l'orquestra un DJ, vale, molt bé, perquè el DJ exacte. També te fa ambient i tal, i va més tard, però l'orquestra sempre sí. És més bonica.
1: O de 5 dies de festa, per lo menos dos, per lo menos dos, jo te diria 3, però bueno, depèn de pressupostos també de festers i de pobles, però per lo menos dos nits de verbena, però d'orquestra i la resta, pues, DJs o nits temàtiques.
0: Que més personal, a més, és més bonica, sí, és més, és tanta de tu a tu, al poble i tal... I... Entonces, yo qué sé, te demanes una canción, puchen el festero, sacan claro. Para bailar, yo qué sé, esas cosas siempre son boniques para echar en el pueblo y grabando en el móvil, tal, ostras, tú, ¿qué te parís? Bueno, va, esas cosas son chules.
1: Maravilla.
0: Después en Chativa, la fila de Chativa, yo tengo en una y no la conecto, la Chativa, la fila más antigua, pero la banda, ahí ni de todo, porque claro, contar en la Volvo Agenda la fila de Chativa es imposible, porque tienen
1: sí.
0: Doma, tienen tal, tienen venta de productos, es que sí, bueno, tienen absolutamente de todo, pero es que después, la banda de eso, tienen... pirotècnia, tenen festes, o sigui, tenen la fira, i rodejat de molta activitat. Avui, per exemple, és para Crespo d'Alzira, tenen teatre, tenen tributs, tenen un munt de tributs aquesta nit, per exemple. I actua OBK, mare meva, OBK, tu, històries d'amor.
1: Ostres,
0: mare de Déu.
1: Mítics, eh?
0: Sí, això grup sempre és bonic tornar-te-los a trobar, perquè quan ets un poble dius, ostres, mira, ahí estan los mojinos inhumanos, en sí. Vete la llavos, tu. Claro, això grup sempre són... Jo és que en inhumanos tinc molta amistat, en els dos germans que seguís parlant tenéis mogolló i la veritat és que jo seguís vinculats al món de la música, fent musicals, fent coses pananos, fan moltes coses els germans, sí, és veritat. Després en Yatua tenen Pisto i l'orquestra de Tòquio. Pisto serà Pisto popular, dic jo, claro. Ten,
1: ah,
0: Pisto
1: sí,
0: tot el poble.
1: Fa sopar, no? Sí, sí, sí.
0: Dic jo.
1: Esperem,
0: i la Tòquio.
1: No sé. La Tòquio també molt bona. Molt bona, sí, sí.
0: En Benifayó tenen Misa i Tributo a Héroes del Silencio. Però no, ni ese tributo no és fàcil, eh? Ojo, cuidado.
1: Pues no.
0: És complicat.
1: Vale.
0: En Follos, Missa, Professor i Verbena. En Vetra tenen Missa, el Vall de Torrent, el Vall de Torrent i Marlon. El Vall de Torrent, és, jo sé que en Torrent acabaran a Galta Límpia, no? Però en Vetra, el Vall de Torrent serà un ball, digues, serà una dansa sí, o algo, claro.
1: Serà un ball. I Marlon, ai, a mi Marlon m'agrada un tot, també.
0: Sí.
1: Molt xulo.
0: En Bunyol, el dia de la raqueta, que pues, també ho averiguant que són totes les finals del campionat de pilota, de frontend
1: vale.
0: I tot això. Vale, per això que el dia de la raqueta...
1: La raqueta pot ser moltes coses si no saps el que és.
0: La batalla de flors.
1: Claro, com la batalla de flors o igual
0: peguen ahí
1: raqueta límpia.
0: Ja veus. En Alfaro Patriarca, tributo a Voces del Mediterráneo i Festival de Charangue. El Festival de Charangue és que va ser en Menagosí també se fa. Se fa molt de pobles.
1: Això sí, se fa molt. Mm.
0: Però està molt xulo. El Charangue s'ambienta moltíssim i tal, i està super, super bonic i això també està bé. En Museu tenen Baques i Bous, en la Nucía tenen Despertar, Misa, actua la Pato, hosti, la Pato és una de les legendàries i clàssiques, i després tenen correfocs de Xarxa Teatre, Xarxa Teatre són molt bons fent correfocs, cada cosa lo que siga. Monten uns espectacles tremendos. En tavernes blanques, perquè hi ha moltes tavernes, el dia infantil en Requena avui tenen mogolló d'activitats dins de la Festa la Vendimia, que és paregut a, no és la fira de Xàtiva, però sí que és veritat que alrededor del vi, la Vendimia i tal,
1: sí, sí,
0: fan
1: no?
0: Un munt d'activitats també.
1: I en algun moment farem entrevista, perquè comencen demà,
0: sí, sí.
1: Dia de neu, hasta el dia 30, o sea, quasi dues setmanes de festes, i és una barbaritat demà, a veure si podem demà o després
0: falla,
1: demà fer entrevista.
0: I planten una falla i tot, planten una falla sí, vincular al món de la... del vi i tot això, i després fan allí mogolló d'activitats, mogolló de pirotècnia, fan mogolló de coses, sí que és veritat, eh? Mai, Requena tenen pasta, i el que té duro fuma puros. Villamarchant, Baquetes i Orquesta Seven, una altra orquesta.
1: Bona.
0: En Albalat continuen les seues festes, en l'Olleria tenen bous, en Ontenien tenen concert de divas i discomòbil, tenien ja preparant allí l'assalto al dia gran. En Chiva, el Toro y con Cuerda, si alguno ho ha vist alguna vegada, és declarat d'interès turístic internacional, o sigui, el Toro y con Cuerda és una cosa maravillosa, que és per veure-lo, és un espectacle super, super bonico. En Montserrat n'hi ha bous, en Betxí n'hi ha bous, en Sollana n'hi ha bous, en Azueva n'hi ha bous, Masí n'hi ha bous en mogolló de pobles. Bous, vaques, n'hi ha de tot, claro. I després, en Alxina n'hi ha bous, en Vallada està el pregó, diguem-ho vostè, tu eres del xinet
1: no, que anava a dir, diu Alejandro que

0: ells conten una història, perquè a mi s'agrada. Ells alrededor de fan una història, fan un poc la seva vida.
1: I conten anècdotes, sí. És molt complet, el musical, l'espectacle que fan és brutal.
0: El vestuari que porten és superacorde a lo que fan.
1: També.
0: Sí, sí, a mi em pareix espectacular, em pareix algo super, super xulo i super bonico. Però encara falta molt, perquè la gent diu, hosti, tal, me mola mogolló, la gent que m'escriu per Instagram, boro, i te passen per Xampre Vetera, i a mi alguns, pues, estàs en casa i contestes, o estàs en un puesto, dius, el de Vetera ja l'he dit ese matí. La vora agenda, com a molt tard, les 11, se té que penjar totes les dies.
1: Claro.
0: Ai, pues disculpa, no volia molestar-te, disculpa, no te molestes. I jo, no, no t'he dit això. Claro, és que es passa com el WhatsApp, moltes vegades el tono no l'interpretes, dic, no, no t'he dit que no m'ho envieu. Que claro. Diguen que hi ha molts pobles que jo els tinc, però
1: antes
0: bueno,
1: que moltes gràcies. Antes de les 11 del matí. Si algú té que enviar alguna antes de les 11.
0: No, tu no, dones més idees.
1: Ah, bueno, ja està. No, ja. El cupo està ple. Que ella plena, la llibreteta que du per davant i per darrere una pàgina tots els dies.
0: Lo ideal de la vora agenda, vora, és que dure un minut, que és el que Instagram me suma el dit del peu. O sea, da igual, no puc durar un minut la vora agenda, dura 2 minuts i mig, 3 minuts i mig.
1: Vora farà
0: claro.
1: Que dure el que ell vulgui que dure, i punt.
0: No, ostres, lo que la gent passa i tal.
1: Ara sí, que n'hi ha molt.
0: Així poc la dedicarem ja. Cada dia dedicarem la vora agenda a algú. Ja se va fer més famós.
1: Algun oyente que t'escriva per Instagram, el dedicarem.
0: I continuarem algun dia. Algun matí d'estos, esta setmana igual no, però la setmana que ve fem una... Pues en un quart d'hora podem parar de pirotecnia, agarrarem un parell de pirotècnics i tant, i parlarem amb ells, perquè estan super preocupats
1: sí.
0: I en tot el tema d'aquests estius estan suspenent mogolló d'activitats i mogolló de dispars i, home... Pas que ho tenen tot el macinat i tot preparat, pues, la veritat és que és pues, una puta, perquè s'entenguen pront i mal, no? I jo crec que el que falta és diàleg i que la gent conega un poc més tota la pirotècnia de dins. I ja està, no crear vencedores i 22, perquè això no va de vencedores i 22, ni moltíssim menys. N'hi ha que donar a conèixer més si cal encara la cultura de la pólvora, aquells que no ho sàpien. I ja està, la cultura del bou, que n'hi ha gent que li agrada. El bou en corda, el bou en la carrer, el bou en volar, les baquetes, pues ja està, n'hi ha que respectar... los gustos de cada uno. Bueno.
1: Es lo que...
0: De más igual como quieres, estoy en Javea. No patisques.
1: De más estarás en Javea.
0: No están en festes, Sara. Pues no están en festes, creo.
1: Pues de más mos contes desde Javea, porque que ni a pedir. Siempre ni algo. Okay. En estivo, en els pobles y girames
0: sí,
1: de platja.
0: Calla. No, es la bola. Agenda está...
1: Siempre ni algo.
0: Y además la faig cada nit pel dia siguiente. La faig cuenta per de casa. Si avui vaig de cumpleaños de Marcos... Podem tornar a les 4 hores de matí i dir, buf, mala faena. I a pregues a casa diguem, buah, que tinc la vora agenda. Però bueno, divertit. Ja
1: és
0: està,
1: molt divertit. És que la vora agenda, és que, claro, jo, per exemple, jo sé que del meu poble ja t'han escrit i t'han dit lo que n'hi ha, sí, que són les festes de l'any que ve. Però, ai, l'any que ve, la setmana que ve, Amparo, que és la teva fan número 1.
0: En el teu poble m'han convidat a jugar al truc. No, m'han convidat que els ensenyi a jugar al truc.
1: Claro, Amparo, Tormo, que jo ja ho sé, que a més està escoltamos. I tu li has dit, ja soparo. Home,
0: a
1: claro,
0: home,
1: a tot, té que ser a tot.
0: En Parito, prepara que jo vaig. Això segur.
1: Prepareu-se.
0: Home, això faltaria.
1: Bueno, vora demà mos contes més. Adeu, adeu. I xa vora agenda que, vamos, cada dia està més plena, eh? I ara que no mos escolta, jo els dic que vosaltres continueu enviant-li a vora i que mos depurvo su conte, que mos tenim que enterar de tot lo que passa en els pobles. No se pot quedar res en el tintero. Així que res, demà continuem. A les 12:20 els esperem així, en Más de Uno en la província de València. I res, ara es queden amb esports, amb informació. Matius, que tinguem molt bona vesprada. Adéu.
2: Más de uno València, Onda Cero.
3: Hoy venía pensando en que quedan 4 días. 4 días para que debute el Valencia en la Liga y la vida sigue igual. El equipo de Corberán se ha tirado todo el mercado de verano buscando un lateral derecho. Sí, un lateral derecho. No un delantero que marque goles o un centrocampista que pueda marcar la diferencia. No, un lateral derecho. Esa es toda la planificación deportiva de una temporada en la que se pretende volver a Europa. Si a eso le añadimos que lo del lateral es algo que se sabe ya desde la pasada temporada, la planificación se puede considerar un verdadero desastre, a solo 4 días de que arranque la Liga. A 4 gracias a que se aplazó el partido de la primera jornada. Es increíble que la espantada de Meunier dejara al Valencia sin más recursos y paralizado, teniendo en cuenta las necesidades de este equipo. Ah, y ni lateral derecho ni salida de Almeida. Esta dirección deportiva ha sido incapaz de hacer hasta el momento ninguna de estas 2 operaciones. Si la intención, como se

0: de tots dos països. La investigació ha revelat que la xarxa va fer més de 20 trasllats de fronteres irregulars d'Alacant fins a territori francès. Anem fins allí, a Alacant, Juan Carlos Fresneda.
1: El cabecilla ha sido detenido en Francia en uno de sus viajes cuando intentaba cruzar la frontera de la Jonquera con varios migrantes en un vehículo de su propiedad. Precisamente las autoridades francesas habían advertido de los numerosos cruces fronterizos realizados con ese vehículo, lo que propició el seguimiento de los agentes españoles. La organización desmantelada habría obtenido un beneficio cercano a los 100.000 euros con esta actividad. En cada viaje transportaba 5 o 6 migrantes irregulares a quienes cobraba unos 200 euros por el servicio. La red estaba integrada por 3 personas, 2 de ellas ya en prisión provisional.
0: I el programa ALBA, que ofereix en la Comunitat Valenciana atenció integral i especialitzada a dones víctimes d'explotació sexual, ha atès en el seu centre de Castelló a 541 dones durant el primer semestre de 2026. Andreina Pietri.
2: La vicepresidenta primera i consellera d'Igualtat, Susana Camarero, ha destacat que el principal objectiu és reforçar amb més recursos la protecció de les dones més vulnerables, lluitar contra la tracta i l'explotació sexual. Un programa que ha aumentado en casi 1 millón de euros el seu presupuesto.
3: El centro del programa ALBA en Castellón es uno de los 3 recursos especializados con los que cuenta la Comunidad Valenciana junto a los de Valencia y Alicante. Centros que cuentan con equipos multidisciplinares de profesionales que ofrecen atención social, psicológica y jurídica a las víctimas. Pero también se ofrece alojamiento de emergencia, itinerarios de inserción laboral y un acompañamiento integral para que las mujeres puedan reconstruir su proyecto de vida con seguridad.
2: La Generalitat també ha posat en marxa la primera estratègia valenciana contra el tràfic de dones i xiquetes amb finalitats d'explotació sexual en la comunitat, un programa dotat amb 6 milions d'euros.
0: I el PSPP-PSOE portarà a les Corts una iniciativa per exigir al Consell que retire les 2 pujades de preu de vivenda protegida i recupere els límits de renda per accedir a ella.
4: Els socialistes reclamen tornar al mòdul de 2.200 euros per metre quadrat enfront dels 2.568 euros actuals i limitar l'accés a les BPP a llars amb ingressos inferiors a 46.800 euros anuals. La portaveu adjunta és Maria José Salvador.
5: El Partido Popular y el presidente Pérez Llorca solo están preocupados en cómo mejorar las condiciones para aquellos que quieren hacer negocio con la vivienda protegida y no, como administración pública, en establecer las mejores condiciones para garantizar el derecho de acceso a una vivienda a todas aquellas personas que lo necesitan.
0: I un dia més estem pendents de l'oratge i de la calor. L'Agència Estatal de Meteorologia ha elevat a taronja, perill important, l'avís per avui dimarts a l'interior i litoral sud de la província de València per temperatures que podrien arribar als 40 graus en zones de l'interior. Sanitat també ha decretat l'avís roig per altes temperatures en 24 comarques de la nostra comunitat.
2: A més, ha establert l'avís groc de perill baix a la província d'Alacant i l'interior de la província de València per temperatures de fins a 38 graus. Esta pujada de les temperatures es produeix abans de l'arribada de 2 jornades molt adverses de calor entre demà dimecres i el dijous amb vent de ponent persistent que deixarà valors de fins a 43 graus en alguns punts del nostre territori.
0: I per cert que les altes temperatures que s'estan registrant este estiu afavoreixen, segons els experts, la proliferació de bacteris en aliments i begudes. Com recalca el grup Vitas, una mala manipulació o conservació dels aliments augmenta el risc d'intoxicacions alimentàries. Neus Falcó, infermera de UCI pediàtrica a l'Hospital Vitas de Castelló, enumera algunes recomanacions.
6: En primer lugar, lavarse bien las manos antes de preparar o consumir alimentos, mantener limpios los utensilios y superficies de cocina y también respetar siempre la cadena de frío. Por otra parte, también debemos asegurarnos de que carnes, pescados y huevos estén bien cocinados y separar bien los alimentos crudos de los que ya hemos preparado.
0: L'Agència Estatal de Meteorologia, a més, ha elevat el nivell roig, l'avís groc, per a demà dimecres en el litoral de la província de València i el litoral nord d'Alacant per temperatures màximes que a partir de la 1 del migdia podrien arribar fins als 44 graus. Nosaltres ara arribem a les 2. Es deixem així en Onda Cero. Adéu.
7: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
8: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Ha cambiado el debate sobre la crisis migratoria de Ceuta. La emergencia humanitaria de los primeros días va dejando paso a una calculada estrategia política de cara al nuevo curso, que será curso electoral. Y a partir de ahí, ese escenario lo va a condicionar prácticamente todo. Le interesa a Moncloa zanjar cuanto antes lo que más le ha desgastado este verano, que no figuraba en su agenda y que no es otra cosa que su gestión de la crisis migratoria en Ceuta, que ha tardado casi dos semanas